nostres mesquits, perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, ni si vola un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no us somriure aquí, i si espero